0: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 16 grados centígrados.
4: Nota necrológica.
5: Ha fallecido a los 85 años don Antonio Fresneda Moreno, natural de Villanueva de la Fuente, Ciudad Real. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar hoy viernes 5 de junio a las 18 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
4: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Molt bon dia, com estan? Com sempre, és una alegria saludar-los. Són les 12 i 22 minuts d'aquest divendres 5 de juny. Sí, el plugim ens està acompanyant durant tot el matí i la temperatura una mica més baixa que els dies enrere. Però així estem amb energia i amb alegria per acompanyar-los fins a les 2 del migdia. Serà en un programa en què primerament van a conèixer què prepara Alcoy per celebrar el Dia Mundial del Modernisme. Aquesta fita serà el 10 de juny, així que la propera setmana, des del dimecres i el cap de setmana sobretot, hi ha activitats. Anem a rebre Lorena Zamorano, regidora de Turisme, que els explicarà aquestes activitats que han previst des de la regidoria de Turisme, també amb altres empreses. Sabran el detall per si volen participar i conèixer, sobretot, aquest patrimoni modernista que tenim a la capital de l'Alcoià. Per altra banda, la plataforma Samedem va convocar el primer concurs de relats sobre la salut mental i aquesta setmana ha estat el lliurament dels guardons. Així que hem convidat a Santiago Llopis, ell és el president de la plataforma Samedem, perquè compartisca amb vostès com ha estat aquesta experiència. Serà entrevistat pel nostre company Paco Agulló. I ens n'anirem fins a Muro perquè aquesta localitat del comtat està celebrant les danses de Palacio. És una tradició que, si no la coneixen, avui ho podran fer de la mà de Fernando Pico, que és el regidor de Cultura, que serà entrevistat també per Paco Agulló. I parlarem d'altra tradició. Deixa, que és el dijous de Corpus, se celebra l'assemblea de l'Associació de Sant Jordi i, entre altres punts del dia, s'elegeix el Sant Jordiet. Així que els contarem com va ser aquesta elecció, com està sent la reacció en un dia després, perquè el nostre company Ismael Mayor està al col·legi, a les Esclaves, on és aquest fester de Alberto Acosta Sánchez, fester de la Fila Mudéjares i alumne de les Esclaves. Doncs avui hi ha una mena de celebració de festa en aquest centre educatiu perquè un dels seus companys ha estat triat per representar la figura del patró d'Alcoy en les properes festes de 2027. En parlarem d'això, com també parlarem de la festa de l'esport que Alcoy viurà aquest cap de setmana. Tot això farem amb el nostre company Ismael Mayor. I avui és divendres, així que ens asseurem a la butaca de Radio Alcoy del particular cinema per escoltar a Virgilio Colomina, que juntament amb Paco Goyó ens conten quines són les estrenes, els llargmetratges que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. Així, al compàs d'aquest art del cinema, arribarem fins a les 2 del migdia. Gràcies. Un dia més per sintonitzar el 1485 de la una mitja, 100.8 de la freqüència modulada o si opten per escoltar-nos a través de la ràdio online en www.radioalcoy.com, a l'aplicació mòbil de la cadena SER ja saben, seleccionant Ràdio Alcoi, o si indiquen a aquests dispositius intel·ligents que ens sintonitzen, ens escolten a través d'aquests altaveus. Ahí estem, l'emissió de Ràdio Alcoi. Gràcies per elegir-nos per a ser la seua banda sonora en allò que hi estiguem fent ara, en aquest primer divendres de juny. Si estan a la feina, si estan pel carrer, a casa, estudiant, si estan malalts, si estan a l'hospital, si estan fent una excursió per la Via Verde, a la comarca, en qualsevol indret de l'Alcoi i el Comtat, gràcies. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: El proper dimecres 10 de juny se celebra el Dia Mundial del Modernisme. És una fita que es du a terme des del 2013 per tal de divulgar i donar a conèixer tot el patrimoni d'estil modernista que hi ha a les ciutats. I d'això al Coll en tenim molt. Així que anem a saber com es prepara la ciutat per aquesta commemoració, aquesta celebració. Lorena Zamorano, regidora de Turisme, bon dia.
3: Bon dia.
2: I és que ja ho teniu tot enllestit per a fer aquesta celebració del Dia Mundial del Modernisme.
3: Sí, portem uns anys que nodrim d'activitat també i sa data i sobretot el cap de setmana, però és una forma de difondre el nostre patrimoni modernista, però també és una forma de captar turisme perquè n'hi ha coses que fer, n'hi ha propostes, no? Uh-huh. Xules que fer. I sí. Enguany, com tots els anys, el dia 10, és el Dia Mundial del Modernisme. Nosaltres el celebrem també, venim a celebrar-nos perquè és una de les imposicions vendutes, no? Perquè a més és una imposició que celebrem, pertanyen a la Ruta Europea del Modernisme, totes les entitats que en formen part, presentem activitats, que després aquestes activitats s'eleven a la pròpia xarxa i també es difonen des d'allí. No? Uh-huh. N'hi ha un programa conjunt de tota la xarxa que es pot consultar, i tant en Alcoi com en Terrassa, que també forma part, en Barcelona i en altres destinacions que formen part, doncs aquest dia n'hi haurà activitats per commemorar la data. No? Uh-huh. Enguany va lligada un poc al personatge, a la dona, la dona en el modernisme, i en Alcoi, bueno, doncs, de la mà també d'entitats, de guies, de les empreses turístiques de guies d'Alcoi, doncs, elaborat una sèrie d'activitats, sí. Des del dimecres, des del propi dia 10, que duraran fins al diumenge 14.
2: Uh-huh. Aleshores, què podrem fer, què podrem gaudir aquest dimecres 10 de juny? Comencem per ahir.
3: Mira, doncs ahir es presentarà la revista, l'entitat ANEM, que és una entitat conformada a nivell nacional per moltes entitats modernistes, tant destinacions com grups o entitats de recreació. En Alcoi forma part l'Alcoi Modernista i l'Ajuntament també formen part des de fa uns anys, i ells presenten, han fet una revista que van acordar dins del l'ENEIC parlar sobre la influència de Gaudí en les distintes destinacions. Malauradament, Alcoi no té ninguna reminiscència en la que puguem destacar la presència de Gaudí, més enllà de que poden haver-se format en la mateixa escola els nostres representants més destacats, que són Timoteo Briet i Pascual, i Vicente Pascual, però així no va estar Gaudí fent res, com en altres destinacions. No? Però bueno, s'ha fet un article, hem col·laborat la ciutat en un article per a aquesta revista, i es presenta pues, ja, tota la documentació i la investigació que s'ha fet d'altres llocs, no? I en relació a Gaudí. I serà en la Fundació Mutua Levante a les 7 de la vesprada, com dic, el dimecres dia 10 de juny.
2: I per al cap de setmana, 13 i 14 de juny, podem gaudir, no?, d'aquest patrimoni modernista fent unes rutes, unes visites guiades. Per a la primera jornada, el dissabte 13, Lorena...
3: Pues ahí n'hi ha una novetat que ja, i jo crec que apreciem molt els alcoians, perquè és una visita guiada a la Casa del Pavo, que la Casa del Pavo estem molt acostumbrats a veure-la de fora, però de dins no tant. I és una oportunitat de conèixer pues, el zaguán, el pati interior, el jardí, que és preciós, i no te n'adonaries mai del tresor que hi ha darrere d'aquestes portes, fins que no ho veus. No? Després de vesprada, a migdia, a les 12, n'hi ha una desfilada, una espècie de manifestació sufragista dut a terme per Amigos del Modernismo, per l'entitat Amigos del Modernismo, pel carrer Plaça Ramon y Cajal, carrer Sant Francesc, carrer Sant Llorenç i plaça de dins, que és on acabaran. Pues, en els vestimentes, no?, d'època i tal. Uh-huh. I després del diumenge continuem en visites a la Casa del Pavo, i una visita, en este cas teatralitzada, al voltant de del lema, no?, de la jornada, que és la mujer del modernisme. I és així que l'ha dut a terme Guiar-te con Arte. Tota la informació està a la web. Tenim la informació, perquè en moltes coses n'hi ha que reservar i està el telèfon de contacte o la direcció per reservar online. I si no volen entrar a la web de turisme, pues toquen, que allí s'atendrem perfectament i amb molt de gust.
2: A l'oficina de turisme, alcoiturismo.com és la pàgina web, o si no és l'oficina, la Presa d'Espanya, allà ben visible està per anar a... Perquè, com dius, per a una millor organització cal inscriure's, no?, per a poder anar a gaudir el que està és dient de llocs que no sempre estan a l'abast i que el proper cap de setmana del 13 i el 14 de juny estarà... per a tot el món, no?
3: Sí, enguany ja, bueno, l'any passat, en la fira de l'any passat ja va haver una intrusió, no?, dins d'aquest espai que és la Casa del Pavo. Crec que va anar molt bé i per això jo crec que els propietaris, ara és una fundació, han vist l'oportunitat d'obrir també en més moments de l'any per a que la gent pugui gaudir d'aquestes estàncies. No?
2: I ara també és un d'aquests moments per a commemorar el Dia Mundial del Modernisme al COI, com estàs esmentant, està des d'aquesta ruta europea que al llarg de tot l'any hi ha visites, però ara és un bon moment. Ho dic perquè ens escolta molta gent, no sols del COI, sinó d'altres indrets, i que els convidem a que vinguin a aquestes visites i a aprofitar i conèixer aquest patrimoni modernista que tenim a la ciutat.
3: Sí, a més que aquestes visites són molt interessants perquè a més t'expliquen, bueno, pues detalls que a tu te se passarien desapercebuts o no sé, històries, no?, al voltant d'aquests edificis o del que ha passat, no? Però és un moment també de gaudir de la destinació, de poder fer-se, jo que sé, un aperitiu en la plaça de dins o dinar en el COI o passejar per els museus. Vull dir que estem en una època també que la gent ja li agraeix, està fent bon temps i és una oportunitat més per a passar un agradable cap de setmana en el COI.
2: I a més, a les portes de l'estiu, que tots tenen ganes ja d'eixir i de gaudir. No?
3: Sí, és que s'ha fet d'esperar. Han passat del fred i de la pluja a este sol, que a voltes ja crema i tot, però sí, jo crec que teníem tots ganes, després de l'hivern, aixina tristós que ha hagut, que isquera el sol.
2: Per gaudir de tota aquesta programació amb motiu del Dia Mundial del Modernisme, que és el proper 10 de juny, que és dimecres, jo també una curiositat, es fa des de 2013, com he dit al principi, aquesta commemoració, i el dia és elegit perquè coincideix amb la mort de dos arquitectes referents del modernisme. Un l'has esmentat, Antoni Gaudí, i l'altre, Odon Lechner.
3: Eix és menys conegut.
2: Sí.
3: Perquè
2: sí,
3: nosaltres com a que el Gaudí mos tira més. Però sí, dos referents molt importants mundialment d'aquesta corrent artística i era, bueno, una forma de trobar la data, pues, fer referència als impulsors, bàsicament, de l'urbanisme modernista.
2: Jo també volia destacar en aquesta entrevista a Lorena una altra fita que tenim a la nostra ciutat, on també es fa difusió i divulgació d'aquest modernisme, que és la Fira, que serà a setembre, encara queda, però que ja heu començat a desvelar algunes cosetes.
3: Sí, encara queda, però no cregues que és que el temps passa, com dia el sereno. I ja tenim quasi enllestit el que és l'agenda, estem a punt ja d'editar-la per a poder-la distribuir quan antes millor, per a que la gent també es faci els seus plans, i perquè volem que vinga molta gent. Enguany està farcidíssima, sempre n'hi ha moltes activitats, però enguany no anem a donar abast. I a més unes activitats que han proposat les entitats superxules. No deixarà indiferent enguany la Fira Modernista, i durant la setmana, que ja no és una, que en són dos, perquè hi ha tanta activitat de divulgació i conferències, teatre, entre setmana, que ja hem tingut que agafar dues setmanes en setembre, i n'hi hauran moltes conferències superinteressants aleshores, i que al final ens apropen un poc a la nostra història i ens fan estimar el nostre poble, i és del que es tracta.
2: Exacte, i jo dic, a més, enguany el personatge m'agrada, Gonzalo Barrachina Seguí, és un músic.
3: Home, a tu t'ha agradat, precís, clar.
2: Sí.
3: És que ja tocava.
2: Sí.
3: Ja tocava, havien tocat molts palos de l'art i faltava la música. I bueno, també hem triat el personatge com haguera pogut ser mil, perquè en aquella època n'hi havia músics i molt bons a nivell de reconeixement nacional. Hem agarrat este, però el fonament és posar en valor la música, no? Que nosaltres també ens identifica molt com a poble la música. I Gonzalo Barrachina, pues bueno, fent un guinyo també al 750 aniversari, és l'autor de l'himne i un poc vincular també i se atreïte turístic i cultural que enguany té la ciutat, pues un poc vincular les dues coses. Però el fonament és la música i la música es parlarà de música durant la fira.
2: Això serà la segona quinzena de setembre, perquè com ja has esmentat, heu agafat més dies d'aquesta programació perquè anem agendant en la nostra agenda, anem anotant-ho, però també és molt important que el dia 10 de juny, 13 i 14, la ciutat també celebra aquest Dia Mundial del Modernisme amb moltes activitats que avui Lorena Zamorano, regidora de Turisme, ens ha presentat ací en Hoy por Hoy al COI. Gràcies i que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres per la difusió.
4: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas. Con la colaboración de Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy, Tintorería Lavamatí.
5: Fa molt poquiu es van entregar els premis de la primera edició del concurs de relatos breves de SAMEDEM. És la plataforma de salut mental de la muntanya i el que anem a fer és, a part de parlar d'este acte, del que la seva actualitat, i que millor que fer-ho que parlant, com diem, amb el seu president, que és Santiago Llopis. Santi, bon dia, què tal, com estàs?
6: Bon dia, Paco.
5: Res, un plaer poder-te escoltar una vegada més. Perquè bueno, la labor que feu és fantàstica i res, fa molt poc va ser esta entrega de premis d'este concurs de relatos breves per a xavals, gent jove. Conta'm un poc, comencem parlant d'això.
6: Efectivament, esta setmana ha sigut l'entrega del primer concurs de relats breus que estava destinat a estudiants d'ESO, batxillerat i FP, de totes les poblacions de l'Alcoià i el Comtat.
5: Molt bé.
6: Era un concurs de redacció que tenia l'objectiu que foren els alumnes els que donaren visibilitat a aquesta realitat que tenim de la salut mental i que ho feren des de dintre d'una mirada humana, compromesa i sobretot no estigmatitzadora, sabent que un problema de salut mental el pot tindre qualquiera, però també que si es té ajuda es pot eixir.
5: Molt bé, que guai, i més en els xavals joves. Conscienciar-los d'això que acabes de dir, que és tan important. Molt bé, molt bé. Estupendo.
6: Creiem que és molt important perquè a vegades, quan sentim notícies luctuoses com el que va passar en la xiqueta en Sevilla, tots mos arissen els cabells, però a vegades creiem que això està un poc lluny. Sevilla mos pega així un poquitiu lluny, però no. En la nostra comarca i al voltant tenim problemes similars i crec que això és un problema no de centres educatius, sinó de tota la societat i hem d'estar involucrats, implicats, tota la societat per fer tot el possible per rebaixar aquests problemes que n'hi ha de conflictes escolars, millorar la convivència, previndre la violència que n'hi ha. Això és un treball de tots.
5: Molt bé, sí que és veritat, totalment és aixina. I per això aquesta plataforma SAMEDEM de Salut Mental de la Muntanya, esteu allí treballant de forma fantàstica. Explica'm un poquet, però van haver guanyadores, van haver, a més femenines, sí. No? Tres xiques.
6: Bueno, casualitat, el concurs era obert a alumnes i alumnes, no sense cap de distinció, de fet, s'ha fet tot de forma anònima fins a l'entrega de premis. Els membres del jurat no sabien qui era ninguna, perquè s'havia fet per números i no per noms, i les guanyadores han sigut, pues mira, el primer premi per una alumna de l'Andreu Sempere, el segon premi per una alumna del del CIP FP de Batall, i el tercer premi també per un alumne de l'Andreu Sempere.
7: Doncs l'Andreu allí, molt bé, molt bé. Perquè a part en l'Andreu esteu treballant, bueno, això hi va estar ahir un poc, ara parlem de l'Andreu i aquest treball que feu, però bueno, va ser un acte en Fundació Mutua Levante, compta'm dos cosetes.
6: Correcte, que com sempre van tindre l'amabilitat d'acollir-nos en la seva sala, i va ser un acte que vam realitzar allí, on van estar les premiades i les famílies, van vindre representació de l'Ajuntament, els policies tutors, que estan fent una labor extraordinària en tot, dins de tot este món, el Rotary Club Alcoi, i nosaltres, la gent de la Plataforma de Salut Mental.
7: Recordem que és un projecte iniciat per Rotary Club Alcoi, que després ja té la seva independència, però bueno, va sorgir d'ahí del Rotary. I el que vos exacte, i el que el comentaves, això, no? Aquest treball que esteu fent en Mente Sana, no? En l'Institut Andreu Sempere, sí. Conta'm.
6: Diguem que el concurs literari va ser el primer que vam llançar dins de tot un projecte que es diu Mente Sana, dedicat, com diem, als joves per previndre tots aquests problemes que n'hi ha. Dins de tot aquest projecte ja s'ha fet una actuació enguany en l'Andreu Sempere, en el que s'han fet 5 diferents sessions per professionals facilitadors, parlant los als alumnes sobre diversos punts, la necessitat de parlar bonico, de parlar-se bé entre nosaltres, la necessitat d'afrontar els problemes i com afrontar els problemes, com el grup és el que ho fa mal o ajuda als que li fa falta. I entonces, vamos, està segur, crec que una experiència molt enriqueïdora, molt positiva, i esperem seguir-la i tornar-la a repetir, igual que el concurs literari. Això no s'ha fet perquè siga flor d'un dia. Això s'ha fet perquè cale i perquè seguisca fent-se més vegades.
7: Molt bé, sí. Suposo que, bueno, relaxa, superguapé, no? Jo crec que el nivell, sí. el jurat no ho haurà tingut fàcil.
6: No, ho ha tingut fàcil perquè, francament, eren diferents perspectives, sí. Però ja el dic, totes eren, guardaven el respecte i descrivien la problemàtica que existís, tant en primera persona com en persones conegudes.
7: En persones conegudes. I que siguin ells, siguin els mateixos xavals, els que ho escriguen. Molt bé.
6: Sí,
7: molt bé. Pues això és un poc la iniciativa que vau tindre, i a partir d'ahir el que farem, si a casa veurem un temps, farem això. Parlarem amb l'Andreu, vindreu vosaltres i l'Andreu Sempere, ¿vale? Jesús Martínez, el seu director, el que veges, i organitzarem i parlaré més en concret d'aquesta iniciativa tan xula. Imagina't,
6: pues, saps que sempre estem encantats de que ens convideu i ahir estarem quan faci falta.
7: Perfecte. Pues res, t'agraïm moltíssim este ratet i seguim en contacte. Vale? Fort abraç.
6: Seguim en contacte i moltes gràcies, Paco. Vinga, una abraçada.
8: Este sábado 6 de junio a las 11:30 horas, ciclo Aleluya Música Sacra, concierto del Corpus Christi en la parroquia de San Mauro y San Francisco, a beneficio de la Asociación Alzheimer de Alcoy. Organiza Gremio de Labradores. Un gran espectáculo que no puedes perderte, interpretado por Orquestalia String Ensemble. Organista Alfonso Marco. Narrador Enrique Jordá. Director Gregorio Casasempere. Compra de entradas y fila cero en ticketalcoy.com. Gremio de Labradores y Asociación Alzheimer de Alcoy. ¡Te esperamos!
7: La veïna localitat de Muro està celebrant al llarg d'esta setmana, i en especial este cap de setmana, aquesta mateixa nit, divendres i dissabte, un esdeveniment, una festivitat que la veritat és que és emblemàtica, les danses de Palacio, i què millor que poder parlar al respecte en els pròxims minuts d'aquest esdeveniment que parlar amb el regidor de Cultura, que és Fernando Picó. Bon dia, Fernando, què tal, com estem?
9: Bon dia, molt bé.
7: Bueno, res, un plaer de nou poder-te escoltar, perquè, vamos, quan hem vist danses de Palacio, ostres, jo crec que és una dels cites més emblemàtiques, no?, que teniu a la localitat, veritat?
9: Sí, bueno, és una de les festivitats que més antigues del poble, amb més solera, i que any rere any van celebrant-se gràcies a la participació, pues, de la gent i els veïns i del grup Baladre.
7: El grup Baladre és l'organitzador. Molt bé. Fem una xicoteta cronologia per als oients, i així també ens ubiquem. Jo també ho tinc un poc, i ho veuré. Conta-me, al llarg d'esta setmana, explica'm un poquet.
9: Sí, bueno, vam començar el dimarts. Sempre durant la setmana es fan el que s'ho diuen unes dansetes. Cada any van canviant de carrer i també ho fan en alguna pedania. Comença ja a les 8:30 i el que fan és, doncs, la gent, doncs, és un poc ballar la dansa que es ballarà demà dissabte en Palacio, i si no, també, doncs, els veïns i poden ensenyar-se els passos i després sopen allà tots junts, i també és un moment de germanor entre veïns, entre l'associació Baladre, Xafigà, i han anat, doncs, durant tota la setmana anant a diferents carrers. Enguany de pedania va tocar Turballos, que també està tot ple de gent. I avui ja comença un poc, diguem, vale, ja en Palacio, que és on es fa la festa gran.
7: Vale, conta'm, a veure, esta mateixa vesprada nit, no? Conta'm
9: sí,
7: un poc.
9: Sí, està, bueno, avui fa diverses coses, perquè a banda de ballar, vale, sí, que tots els dies ballen, avui també, pues, decoren el que és tota la plaça de Palacio, amb banderoles, banderetes, i ho preparen tot per a la festa gran, que és demà, la víspera del Corpus. I esta nit a les 9 en Palacio, pues, faran primer per la dansa, pues, sinó un poc més informal, i decoraran els carrers i sopen allí també. Mm-hmm. I demà, que ja és la festa gran, diguem, pues, primer fan un passacarrer des de la Xafigà i la Seu del Baladre, que està en l'estació, van allí tots junts fins a la plaça Palacio, i allà hi ha un monument, vale, un tauleller del Santíssim, mm-hmm. I ahí comencen a fer la treta de balladores, vale, i comença la dansa en cadena i va pegant la volta a tota la plaça.
7: I això a quina hora estem parlant, aproximadament?
9: Sobre les 8.
7: Vale, 8 de la vespre, perfecte. Sí. Vale, vale, vale. Més coses, compte.
9: I ja després, bueno, començaran a fer balls tradicionals, ja quan ja han fet ja la treta de balladores i el ball en cadena, ja faran, doncs, ball tradicional. També participen el grup de xiquets, que jo crec que és el futur de les danses, que està assolint-se molt, molt fort així en Muro.
7: Molt bé.
9: I ja a les 10, més o menys, doncs, hi haurà un sopar de faixeta, uh-huh, en què tota la gent que vol anar a sopar, doncs, pot anar, es porta el seu entrepà o el que vulgui, juntament, doncs, a taules i cadires. I ja després de sopar, allà a les 11, es farà un sarau de rondalla.
7: A veure, que explica'm lo del sarau. A veure, que m'agrada.
9: Sí, doncs, pues, ahí és, pues, comencen a tocar i la gent comença un poc a ballar. És un poc més improvisat, ja no és un ball tan marcat, sinó que comença a sonar la música i la gent, pues, comença a ballar, pues, els balls que conega.
7: Vale.
9: I és que hi ha un ambient molt, molt bonic, ahí, de germanor tots junts.
7: Vale, perquè ahí es pot incorporar ja qualsevol, no?, que estigui allí,
9: sí, sí,
7: que tant que sàpia més, menys, però bueno, sí, l'ajudem entre tots.
9: És cert que demà ja van vestit, el grup sobretot ja va vestir, pues, en estatges tradicionals, però bueno, si vols participar després en el sarau, no hi ha problema.
7: No, ja, molt bé, molt bé, perfecte. Ai, fem-me un favor, la plaça Palacio para més o menys, a quina altura?
9: Sí, a veure, està en el casc antic, que és on estava passant la biblioteca de Muro.
7: Sí.
9: Mm-hmm. Tot recte, ahí està la plaça Palacio.
7: Per si aixina algú que...
9: A veure, jo... al costat de la fila Maderos.
7: Ah, vale, vale, perfecte, veus? Però si algú està escoltant, ostres, passa Palacio, però on para? Pues ahí el tenim.
9: Sí.
7: I un poquet, dos cosetes de les arrels, d'eixa origen, sabem, un poquet?
9: Pues a veure, sabem que ja en el segle XVII, segurament segle XVII, o finals del XVII, principis del XVIII, ja es ballaria.
7: Imagina.
9: Mm-hmm. L'origen exacte, pues, se parla primer que si era quan anaven a pagar impostos, perquè hi estava el palau, però això no sé, perquè la gent quan anava a pagar impostos no anava contenta ballant.
7: No. Anirien els pobres en el cap cas, sí.
9: Entonces, es parla un poc més, pues, que, pues, les danses que tindrien el seu auge en aquest moment també, pues, sempre està lligat a la festivitat del Corpus.
7: Exacte, sí. Claro.
9: No participa en el processó del Corpus, però sempre celebra la víspera del Corpus.
7: Vinculat a aquesta festivitat del Corpus Christi. Vale, vale, tant és. Molt bé, doncs, això també, no?, per a gent, per supost, de Muro, de tota la comarca, que vulgui acudir ja esta mateixa nit, demà, fes-nos aquest llamament.
9: Sí, jo convido a tota la gent que vinga, no sols la gent de Muro, sinó de la comarca, que a qui li agradi, pues, les tradicions valencianes, i que li agradi el ball, pues, que vinga i que passa una estona molt bé, divertida, i que segur que no s'arrepentirà de vindre i poder veure una tradició més de Muro.
7: De Muro. És important mantenir les tradicions, el que hem heredat de pares a fills,
9: sí.
7: I ahí en Muro teniu molt present, i això és fantàstic. Eixe grup Baladre, Xatxa Figà, i bueno, tots els que esteu ahí darrere, l'Ajuntament, tot el que esteu ahí recolzant-los. Molt bé, perfecte. Pues res, de nou, moltíssimes gràcies, Fernando.
9: A tu.
7: Ha sigut un plaer.
9: Moltes gràcies.
7: Escolta't.
9: Adéu.
7: Adéu.
10: ¡Descuentazo! Este mes de junio en Aquanatura Benidorm celebramos contigo la apertura de los nuevos toboganes Jungle Race. Máxima velocidad, emoción en cada curva. Compite por llegar el primero. Y además disfruta de un descuentazo de 12 euros en la entrada combinada de Terranatura más Aquanatura. Aquanatura y Terranatura Benidorm. La mejor manera de empezar el verano.
2: Estaven escoltant aquestes danses a Palacio, que d'alguna manera estan vinculades al Corpus. El que també es fa en aquest dijous de Corpus és la segona assemblea de l'Associació de Sant Jordi. D'alguna manera comença el cicle fester que conduirà fins als dies grans en abril del proper any, en aquesta ocasió de 2027. Ahir es va celebrar aquesta assemblea en el Teatre Principal, i en la mateixa també es va complir amb aquest ritual en què dos filaes assumixen, mostren el seu compromís per a desenvolupar els càrrecs d'alferes i de capità. I així va estar el cas de la fila Berberiscos i la fila Cides. Així que en els propers minuts volem compartir amb tots vostès com va ser ahir eixa compromís que adquirien aquestes formacions del bàndol moro i del cristià en eixa assemblea. Primer escoltem com va ser el lliurament també, es simbolitza amb el lliurament de la fiança, eixe compromís. Escoltem com va ser el moment de la fila Berberiscos.
11: La inspiració naix d'algo que sempre ha estat molt present entre nosaltres, el nostre benvolgut quadre de guaninos, que molts de vosaltres heu vist en la nostra fila. Un quadre que tots coneixem i que està molt present en la nostra sèrie, cada divendres d'Escoti, cada assaig o cada trilogia. Un quadre que, sense abandonar-nos, ha acabat formant part del nostre ADN dels Berberiscos. Per això esta fiança hem volgut presentar aquesta essència. Així podeu veure el nostre estimat cavaller junt a la mateixa peana morisca que apareix representada al quadre original. Tot sobre una peana de forma d'estrela de 8 puntes on estan gravats els noms dels 7 últims alferes i els 7 últims capitals de la fila, des de 1934 fins a arribar al número 8, Antonio i Javier. Per a nosaltres és una peça molt entranyable, un símbol que s'acompanya des de fa anys i que representa records, amistat i sentiment. Un homenatge a tots aquells que han portat el nom dels Berberiscos amb orgull, responsabilitat i estima per la festa. Però no podia ser d'una altra manera, en un any tan especial, vam decidir completar esta fiança amb una moneda commemorativa del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi sobre el poble d'Alcoi. Perquè la nostra festa no s'entén sense Sant Jordi i no existiria sense Sant Jordi. Antonio, Javier, que esta fiança siga molt més que un símbol, que siga el record d'un any únic, d'un carrer viscut amb l'orgull de ser bequetero i amb un afilat que sempre caminarà al vostre costat. Visca Sant Jordi i visca els bequeteros.
2: I també, com va ser aquest moment en què la fila Cides també mostrava el seu compromís de desenvolupar aquests càrrecs festers al Feres 2027, Capità 2028?
12: Senyores i senyors, permitiu-me començar amb uns versos de Manuel Machado. El ciego sol s'estrella en les dures aristes de les armes, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible selva castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Hui, com aquell Cid que va cabalgar cap al desterrament, nosaltres també prenem un nou camí, cap a estos anys de canvi. I aquesta fiança que avui presentem és precisament el nostre símbol de compromís. El desterrament, en el nostre context, no és una marxa forçada, sinó una transició. Un punt d'inflexió en el qual hem de decidir què ens emportem amb nosaltres. No es tracta només d'objectes, sinó també de valors, records i identitat. Per això, el bagul que avui presentem no és un simple contenidor. És una càpsula de memòria. Un resguard que vam deixar bé, invisible però poderós, tan present en les terres de Castella, que amenaça en esborrar les petjades del biscuit. En ell hem inclòs el llistat de tots els que formem part d'esta etapa, seguint l'espírit del ego Ruderico del Cid, perquè mai oblidem qui vam ser ni allò que, units, vam aconseguir construir. És, en certa manera, un ego sum Ruderico, una afirmació col·lectiva d'identitat i llegat. Però no tot mira al passat. També volem projectar-nos cap al futur i per això el Baúl alberga testimoniatges, reflexions i visions de 40 integrants de la nostra fila, els quals quedaran així depositats com a expressió d'identitat col·lectiva. Esta xifra no és fruit de la casualitat. Evoca el nombre de cavallers que Jaume I va enviar a socórrer al coll en aquell llunyà 1276 i que, des de les nostres pròpies arrels, simbolitzen el valor, la determinació i la voluntat de futur d'un poble que avança sense oblidar la seva història. Així mateix, hem volgut deixar constància d'un element essencial de qualsevol filar, la seva indumentària. En el nostre cas, dos trajes dissenyats en dos moments diferents, un per Rafael Guarinos en 1960 i un altre per una comissió de la pròpia fila en 2020, que van marcar un abans i un després en la història de la fila Sitges i que són, avui, una senya d'identitat que ens ompli d'orgull. Les teles, metals i cuirs amb el que es confeccionen queden així depositades per al record. En la seva dimensió econòmica, el baúl alberga 11 monedes, número emblemàtic d'un dels moments més desitjats, l'esquadra. 7 d'elles, tantes com dècades han encetat honrant el nostre escut actual, daten de 1839 i evoquen la nostra primera aparició en un acte de l'Associació de Sant Jordi. Altres 3 responen a l'exigència en monedes de curs legal vigent. I l'última, profundament emotiva, correspon a la moneda de 500 pessetes que el nostre alferes ha portat amb ell durant anys i que avui

0: La 1:09, sí, és el pas doblet, Jordiet. No anem a entrar en amagatalls de la festa, és l'habitual jingle. Però hem escollit aquest pas doble per donar-li entrada als propers minuts en què anem a parlar-los de Sant Jordiet 2027, Alberto Acosta Sánchez. Ja coneixem perquè els venim informant al llarg d'aquest divendres que ahir l'atzar va fer que aquest fester de la fila Mudéjares siga el que representa el patró del coll en les festes de moros cristians de 2027. I reconeixer ahir l'alegria i parlar amb ell en el mateix teatre principal on se celebrava l'assemblea, avui hem tingut l'ocasió de celebrar-ho junt amb ell al seu col·legi. Les Esclaves. I allí ha estat el nostre company Ismael Mayor. Què tal?
1: Hola, Maribel, què tal? Bona vesprada.
0: Com ha estat la benvinguda, la celebració, l'experiència?
1: Pues ha estat emocionant, perquè tenim que dir que feia molts anys que no teníem aquest acte. L'últim vas anar tu, te'n recordes?
0: El 17 de juny de 2022. Ho hem buscat ara mateix, hem de dir-ho als oients. Però feia 4 anys que havien estat Sant Jordiets de fora del coll, amb la qual cosa aquest ritual del dia següent de l'elecció, anar a visitar-lo al col·legi, no se celebrava.
1: Feia pues, això, 4 anys, Madrid, València i Londres, sí, els últims, i per tant ha tocat que estudien al coll, concretament, com tu dius, el col·legi Les Esclaves, i la veritat és que ha sigut una autèntica festa. Lo primer que tinc que dir-te és que el xiquet és super agraït, super bonico, la sonrisa no se li va de la cara, i jo crec que farà un molt bon Sant Jordiet. I això, lo primer, la sensació que el dona el xiquet és de pau, de bon rotllo total. Això, lo primer. I així ho ha demostrat, perquè bueno, saps que normalment els xiquets no solen parlar, no, és molt difícil, sí, després d'un sí, no, les fletxes i poquet més, però en este cas crec que donarà joc. Un xiquet que té 7 anys, Alberto té 7 anys, l'han felicitat els seus companys quan ha arribat al col·le, perquè ja molts ho sabien, molts us ho han dit els pares, és que no ho sabien, és ho ha dit la profe i l'han felicitat. Lo que més il·lusió, com a tots, és tirar les fletxes, ens sentirem. El diumenge en el Corpus ja ha dit que saludarà tota la gent que vaja a veure-lo i que té moltes ganes d'aquest acte. Una habitació que té decorada, ahir ho van sentir, i vos ho deia sa mare, de Sant Jordiet. És a dir, que este xiquet volia ser Sant Jordiet. La seva il·lusió era ser Sant Jordiet. I diràs, i per què un xiquet vol ser Sant Jordiet? Pues ho explica ell mateix. Això és el que ens ha dit del motiu del per què ell volia ser Sant Jordiet.
2: De fiestas era lo mejor que me gustaba más, y entonces, como la fila Mudéjar, que soy yo, voy, pero ahí no tiro las flechas, pero si soy Sant Jordi, sí, y me gusta ser, porque siempre lo quería.
0: Ho té molt clar.
1: Molt clar. O sigui, en 7 anys ja sempre ho he querido, cuidado. I, bueno, si ell és Mudéjar i no pot tirar fletxes, l'única forma que podia tirar fletxes, perquè és el que més li agradava, era sense el Jordiet. I mira, ho ha aconseguit.
0: Ho ha aconseguit.
1: Sí, la veritat és que ha sigut curiós, no?, l'explicació d'ell. Li agrada el tenis i jugar al futbol sala, tant a tenis en muro com al futbol sala. En este cas, jugar el Miguel Hernández, en la categoria Benjamí, i bueno, pues, està content també de que és esportista. Li agrada les matemàtiques, que és algo que mos ho ha dit i ha sorprès. I bueno, és de veres que tots aquests companys han parlat meravelles d'ell, han estat tots contant-nos coses d'ell, i si a uno es muy guapo, el otro es muy buen compañero, es muy, o sea, voy a decir que es un chiquet que cau bé, que es molt volgut pels seus companys, i bueno, i en definitiva hem parlat també amb el director del centre de les Esclaves, Antonio Simarro, i la professora Elisa Monllor, i els dos pues nos han contat això del xiquet, i per cert, Maribel, el director mos dia que nosaltres coneixem, és la primera vegada que tenim un Sant Jordiet.
0: Anem a escoltar-los.
3: Pues sí, que nosaltres tinguem coneixement, sí. És la primera volta que tenim a un Sant Jordiet així en el nostre centre.
1: Què suposa per a vosaltres?
3: Bueno, però és un orgull immens, no? Sant Jordiet és la figura, una de les figures més estimades dins de lo que és la festa del Coll, i que tinguem un alumne nostre que representa, pues, una immensa alegria.
4: Com ens vau quedar ahir quan ho vau saber?
3: Pues mira, jo estava jugant al pàdel quan va rebre la telefona de Elisa, i per les hores que eren vas dir, això és algo important. Uh-huh. I quan va confirmar que era Alberto el nou Sant Jordiet, pues, una immensa alegria pensant en ell i en la seva família.
1: Elisa, com és Alberto el dia a dia?
5: Bueno, Alberto, ja vos ho han dit els seus companys. És super bon companyer, és super bon xiquet, li encanten les matemàtiques, vos ho ha contat tot ell, li encanta fer deport, i és sobretot un xiquet de pau. Busca sempre que els seus companys es porten bé, que estiguen contents. Veritat, Alberto? Sí. Sempre està superpendent de tots. Està pendent també de les profes, perquè estiguen bé, perquè estiguen contentes. És molt patidor, a que sí? I superfaener, això és. I s'esforça per tot. Si algo fa que li costa un poquiu, li ho diem i en seguida ho fa fantàstic. Veritat que sempre t'esforces i sempre està somrient. Heu vist quina sonrisa té? Té un somriure superbonic.
1: Per tant, un Sant Jordi perfecte.
5: Un Sant Jordi perfecte, i a més el primer Sant Jordi nostre del col·le. Així que estem des d'este matí tots nerviosos, veritat? A que sí? Que estàvem nerviosos, i ahir també estàvem nerviosos, perquè Alberto mos ho va contar ahir i mos va dir que es presentava i que eren 7 companys el que es presentaven, i van dir, Alberto, és molt difícil. I quan van veure la bola, veritat, la família estàveu supercontents, però els profes també estàvem, ui, que emocionant.
0: És que és una alegria, Ismael.
1: Sí, es veia en el mateix col·legi, els profes quan parlàvem en algun o que coneixíem i demés, ho veien com una il·lusió, perquè, claro, i sobretot en la circumstància de que era la primera vegada, no saben què passarà, com es viurà, què faran, quins són els actes. Jo crec que ara el col·legi va viure un any molt bonic, i que la veritat és que és la il·lusió que ens palpava en el xiquet, que estava junt a la seva germaneta, que va ser Gloriera, dels Mudéjares.
0: Sí, sí.
1: Pues estaven els dos, han estat els dos en aquest moment que han estat els mitjans de comunicació, i la veritat és que es veia també la il·lusió, no?, d'un col·legi sencer que ens ha rebut en banderetes, que estàvem allí tots, que tots els companys havien fet la seva bandereta per rebre a Alberto. Ha sigut molt emocionant, i jo crec que es viurà moltíssim este any el col·legi Les Esclaves, l'any del càrrec de Sant Jordiet.
0: Agraïm al col·legi Les Esclaves que ens ha rebut en aquest divendres, i també donar-los l'enhorabona a la família Costa Sánchez i a la fila Mudéjares, perquè, com dius, van a viure un any extraordinari. Ismael, no te'n vagis molt lluny, perquè avui també tens... com es diu?
1: Esport en 3D.
0: Sí. No, ha de bé. Ropa que planxar. Tens molta ropa que planxar. Uns consells publicitaris i tornem.
6: Este sábado 6 de junio a las 11:30 horas, ciclo Aleluya Música Sacra, concierto del Corpus Christi en la parroquia de San Mauro y San Francisco, a beneficio de la Asociación Alzheimer de Alcoy. Organiza Gremio de Labradores, un gran espectáculo que no puedes perderte, interpretado por Orquestalia String Ensemble, organista Alfonso Marco, narrador Enrique Jordá, director Gregorio Casasempere. Compra de entradas y fila cero en ticketalcoy.com. Gremio de Labradores y Asociación Alzheimer de Alcoy. ¡Te esperamos! Beniarrés organitza aquest dissabte 6 de juny la primera edició del Mercat de la Terra. Mercat de productes locals, artesania i emprenedoria, gastronomia i tastos, visites i activitats culturals, música, activitats infantils i natura. Iniciativa organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Cambra de Comerç d'Alacant i Ajuntament de Beniarrés. Mercat de la Terra, dissabte 6 de juny a Beniarrés. T'esperem!
7: Alcoi necessita millores. Transport públic que funcione, serveis municipals dignes, carrers nets i un medi ambient cuidat. Si estàs fart de promeses buides, vine a l'Assemblea Oberta de Guanyar Alcoi. El dissabte 4 d'octubre a les 10 hores al Club d'Amics de la UNESCO. Carrer Cid, número 12. Proposa, implica't, participa en Guanyar Alcoi.
0: Les 13 i 10 minuts... Hola, Ismael, de nou.
1: Hola, què tal? Canviem de terç.
0: Sí, perquè les parten 3 d'estar, les partes de celebrar-se, de fer aquesta obertura oficial, que aquest matí haguera hagut aquest passacarrer o aquest recorregut per la ciutat amb la torxa, amb els escolars, però... s'ha suspès.
1: Sí, a aquestes hores podríem haver estat perfectament parlant d'aquesta arribada de la torxa a l'Ajuntament, un acte que solen fer així en Ràdio Alcoi també en directe, i que bueno, pues, també té el seu moment emotiu, no? Perquè són els xiquets és que des de ben matí recorren tots els centres educatius. Este any teníem el problema de que els col·legis
0: públics
1: no anaven a participar per el tema de
0: la vaga,
1: però bueno, al final no ha participat ningú perquè per seguretat no han pogut fer este acte, estava plovent aquest matí, les carrers banyats, en definitiva, que no s'ha pogut fer. Esta esprà, en principi, hem parlat ara ja, acabem de parlar en el centre d'esports, mos ha dit que de moment tot normal, hasta que a última hora, si plou, evidentment, buscarà una altra alternativa, i si no, pues, continuarà la torxa anant. Que serà a les 7:30 de l'Ajuntament d'Alcoi. Estarà duta per la patina Alcoi amb Salesians, perquè celebren 75 anys d'història. Una volta en el poliesportiu es farà el relleu, al final, per a que siga el club de karate Gariu, que també complís anys, 25 en aquest cas, és que pugen la torxa i la bandera fins al pebeter en la part alta del poliesportiu Francesc Laporta, la pista d'atletisme, pues, al costat. Allí, dos fundadors d'aquest club de karate, Salvador Carmona i Rafael Pastor, seran els que facin la aixada de la bandera. Un acte acompanyat per el grup de Don Sailes, la de Goya, que com cada any va, i després encendrà el pebeter un mític, un clàssic i un home molt volgut en l'esport alcoià, com és Rafa Priego. 47 anys, ha sigut pràcticament de tot, des de treballador del centre d'esports, ha sigut esportista, ha sigut directiu, també president, organitzador, administratiu, i ara s'ha jubilat. I, per tant, pues,
0: merezco un reconeixement.
1: Totalment. Que, per cert, el proper dilluns estaran ser deportivos en el programa. Pues, ell serà el que farà aquesta inauguració oficial, perquè abans, des de les 4 de la vesprada, ja començaran les activitats, sobretot en els més menuts, i començarà tot el que és l'esport en 3D, purament i deportivament parlant. I a partir d'ací, Maribel,
0: sí.
1: 32 modalitats esportives, més de 4.000 participants, un montó de puestos on es farà l'esport, no sols en l'esportiu poliesportiu Francesc Laporta, sinó que també tot el que té que veure en pàdel, en squash, en bàsquet, en billar, ciclisme. N'hi haurà molts punts repartits de la ciutat, petanca, que es faran en diferents punts de la ciutat, per tant, estarà molt repartida, i el més bueno, pues, destacant exhibicions que no han hagut mai, com la d'esgrima. T'ho imagines? Pues, n'hi ha esgrima en Alcoi i faran una exhibició. El dissabte per la vesprada serà el més important. Recomanació.
0: Sí.
1: Intentar plenar els vehicles. Hi haurà hores punta que costarà molt aparcar, sobretot dissabte per la vesprada, intentar prendre els vehicles o utilitzar el transport públic que estarà habilitat. Camp de futbol número 3, ahir vam estar en lo que és l'entrega de trofeus de jocs esportius, està tot marcat per a poder aparcar. Està tot marcat per a poder aparcar, ahir hi haurà molt espai, els diferents punts del poliesportiu en si també. És a dir, que dins de les limitacions hi haurà espai per aparcar, que la gent vagi en temps a lo que vulgui a veure. Si tu vas a veure el teu xiquet a les 7 de l'espera, no isques de casa a les 6:30, perquè probablement
0: arribes tard.
1: I així, sentit comú, i ja està. I 3 dies, començant avui, de molt esport. Te recordes tu, segur, de que aquella època de dir és que anàvem per la nit i passàvem la nit?
0: Sí.
1: Pues això es fa avui. És a dir, no és la nit de dissabte a diumenge, avui fins a les 5 del matí hi haurà partits de futbol sala i de futbol. Per tant, aquest ambient de 24 hores d'antany no és el mateix, però sí que existís. D'alguna altra forma, però existís. Per tant, hi ha que gaudir, hi ha que estar allí, i, bueno, i Radio Alcoi ho contarà.
0: Ahir anava a dir-te jo, perquè podem pujar al poliesportiu, podem anar a les diferents pistes esportives on es desenvoluparà aquesta celebració, aquesta festa de tancament de temporada, però si no poden, Quina és la programació que ha preparat aquesta casa, Ismael? Doncs
1: pues mira, tant avui com demà, vídeos de Gonzalo Belenguer. Podran veure tot el que passa, estàs prenent la torxa, i demà en la retransmissió de 12 a 2 estarem en directe en el poliesportiu Francesc Laporta, justament l'entrada principal, justament d'enfront, allí estarà la nostra carpa, que agraïm al Centre d'Esports i als Voluntaris perquè ens ho posen tot de meravella per a estar allí en aquest punt estratègic, i allí contarem, des d'ahir contarem tot el que passa en aquest ambient, sobretot de l'ambient, en Marcos, en Paco, estaràs tu també des d'ací, Gonzalo, Carlos, un desplegament tècnic i humà brutal per a apropar la festa del Deport Alcoià.
0: Demà, a les 12 del migdia, tenim una cita en onda mitja, per a contar-los i vibrar amb vostès d'aquesta festa de l'esport. Ismael, moltíssimes gràcies, que ja ve el cine.
1: És un plaer.
0: I a tots vostès també, gràcies per escoltar-nos, i anem a aquesta recta final amb els companys de Virgilio Colomina i Paco Gulló amb el cinema.
8: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
9: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
10: Hola, Paco. Molt bueno, bé. Pues avui refrescaets, no?
9: Sí,
10: un poquitiu,
9: sí. Hem caigut ahí unes gotetes, i la veritat que s'està bé. Anem a veure, contamos. Tenim
10: bueno,
9: prou,
10: és,
9: no?
10: Sí, aquesta és una bona setmana, n'hi ha molts títols
9: varietat.
10: Nous. I a més, de recordar-vos que aquesta setmana, crec que, no sé si és a partir del dilluns, o sí, crec que és la festa del cine.
9: Mira.
10: I per lo tant, és normal que entren moltes pel·lícules i que es mantenen aquelles que ja fa un temps que volíeu veure i no heu vist, encara teniu oportunitat de veure-les, com per exemple Michael, o per exemple El diablo se viste de Prada, totes aquestes pel·lícules.
9: Grogu.
10: Exactament, el Star Wars,
9: el
10: no?
9: Star Wars. Sí, a preus més reduïts en la festa del
10: efectivament.
9: Cine.
10: Efectivament. Crec que són 4 dies, és que n'hi ha, i el que vos acaba del cine, o és que s'espereu anar estos dies, pues, sabeu que n'hi ha. Bueno, i entre 5 que n'hi ha coses molt interessants per diferents raons, que ara intentarem aclarir, no? I...
9: Tenim temps, tenim mitja milloreta, així que anem tranquil·lets. Sí. Vale. Pues, escoltem un fragment de la primera i així ja després parlem de més cosetes.
11: I found something.
9: What's that? In English.
11: In the store.
9: The store.
12: Okay.
9: Ah, però és de por, altra volta, no?
10: Sí, no, bueno, no és que siga una pel·lícula esta de por, sinó que possiblement, segons tota la crítica...
9: És la pel·lícula de por.
10: La millor pel·lícula de terror de l'any, en un any que ha estat francament bé.
9: Va, perquè...
10: Diguen el que diguen els detractors d'este tipus de cine, no?
9: Entre ells jo.
10: La pel·lícula ha sigut catalogada com d'extraordinària, com imprevisible, insòlita, una experiència immersiva, etc. I pertanyeria a aquest grup que es diu el Creepypasta.
9: Ostres,
10: a que no saps el que és això del Creepypasta?
9: No, ja he sentit.
10: Bueno, pues el Creepypasta és una persona que no té, anem a dir, mitjans per a muntar una pel·lícula i munta uns curts xicotius per internet. I aquests curts que se s'han muntat ell, a lo millor, en 4 ratos, comencen a viralitzar-se. A mi m'agrada molt això del terme viral, no? És dir, bueno, viral, que no n'hi ha una paraula més bonica per a determinar
9: virus,
10: o per a dir quan una cosa té èxit, pues no, comença a viralitzar-se, tot el món parla d'ell, i això és el que va fer que Kevin Parsons va fer una sèrie de curtets que va penjar en YouTube, va despertar a una legió d'admiradors, i ara ha aconseguit fer una pel·lícula que no sols no és per l'estètica que tinga del vídeo de YouTube, sinó que a més té una estètica enormement pulida i ha fet el que per a molts és l'obra maestra del terror. I jo seria incapaç de dir-te de què va, no? És dir, perquè més o menys l'argument és que en el sòtano d'una tenda de mobles apareix una porta estranya, no? Sempre tenim aquesta porta estranya, no? Bueno, resulta que un terapeuta que va per allí, no? El pacient que es dona d'eixa terapeuta desapareix i ella tindrà que immersionar, submergir-se,
9: creuar la porta.
10: En eixe món totalment surreal i que a més apel·la a una sèrie de coses rares, una sèrie de concatenació d'oficines buides, d'objectes que més o menys són quotidians per a construir una autèntica pesadilla. Ja dic, dirigís Kane Parsons. Jo de Kane Parsons no he vist Scourge. Sé que és d'Inglaterra, és del Reino Unit, no sé exactament de quina zona, i que només té 20 anys. Jo, a mi em pareix una cosa que a 20 anys algú puga fer algo en el món del cine i que tinga un llançament d'este tipus, em pareixia molt estrany. Jo dic, m'ho he equivocat, segur. No, però bueno, pareix que no. El projecte l'apadrinen dos grans, James Wan, sempre està este de el qui fes casos estos de, com es diu, de la família esta de que investiga successos paranormals, és expedientes Warren, no? I també apadrina Osgood Perkins, que és el fill d'Anthony Perkins,
9: mira, que té parlar.
10: Sí, té pel·lícules ja francament interessantíssimes, Osgood Perkins. M'imagine que això tindrà que ser alguna genètica que ho va heretar del pare, no? Perquè el pare
9: li venia en la sang.
10: Sí. I qui està en el cast? Pues està Chiwetel Ejiofor.
9: A mi m'ha aparegut la cara i diu, sí, què és ell?
10: És conegut, és dir. Està una de les millors, si no la millor actriu europea que n'hi ha per ahí circulant, que és Renate Reinsby, que va estar en la que bonica aquella sentimental, no? Finn Bennett, Lukita Maxwell, Marc Duplà. Dir-te que el tal Kane Parsons és conegut en el món este on ell es mou, en aquests mons virtuals, com a Kane Pixels, no? És dir, que, bueno, més o menys...
9: Vale, està pixelat. Este que Wetter el Hufford és 12 anys d'esclavitud.
10: Exacte, no, este és un actor molt conegut i que ha estat en...
9: La de Nolan, també, Christopher Nolan.
10: Sí, ha estat en Christopher Nolan, ha estat en Steve McQueen, no l'actor, sinó el director, no? I ja ho has dit tu, en 12 anys d'esclavitud, no? I també va estar al principi en alguna pel·lícula de Stephen Feviar, si jo no recorde mal. Però bueno, que és una pel·lícula, per a mi, esta és la pel·lícula de la setmana,
9: Total. No, ja me la contaràs.
10: Ja te la contaré, per suposat.
9: Sí, segur. Molt bé, passem del gènere... Bueno, es diu... Per cert, no hem dit el títol o sí, l'hem dit?
10: Backrooms, sí.
9: Backrooms, no? Que és com habitacions d'espaldes.
10: Perquè realment, si tu el submergeixes en un món virtual, allí el poden eixir una quantitat de decorats molt surreals, no? El pot aparèixer... un ull d'un caixó o coses d'estes o coses tipo de linianes o tipo
9: Buñuel, no?
10: Però sí, no? Així lo que el món eixe surreal és un món d'habitacions, d'ahir lo de rooms, no? D'habitacions, concretament despatxos, oficines, totalment asèptiques, connectades, que no el duen a ningú puesto, és dir, algo desficiós, no? És dir,
9: Molt bé, doncs aquesta és la peli, la primera de les pelis. Anem a escoltar un fragment de la segona.
12: Puedes abrir tu corazón. Vale. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
13: Señora.
12: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
13: Este es el que te para mí, Arcamí.
9: Valencià, castellà, no? Tenim ahí el valencià...
10: Sí, bueno, dir-vos que la pel·lícula que té un títol en valencià, que és més bonico, no?, que el castellà, el títol, no vaig entrar ara en polèmica de quin idioma és més bonico, perquè ja això ni ho sabria ni seria capaç. A mi el que m'agrada és cel meu, infer teu, a més utilitza els possessius, no? Cel meu, infer teu és el títol en valencià, fa una mi cielo, tu infer no, que és el títol en castellà, que no és ni més ni menys que una traducció literal, no? Dir-te que esta pel·lícula, a pesar de que haguem escoltat l'abans en castellà, em va dir Aitana que es projectarà en versió valencià. Original en valencià.
9: És que, per lo vist, per lo que antes és el que com hi ha personatges que parlen en castellà i com que els protagonistes en valencià.
10: Ahí es deixarà així, no? És dir, sé que la pel·lícula es projectarà, ja el dic, en versió original, com s'ha fet en la pel·lícula que per cert, ha anat molt poquíssima gent a veure, la de la Cowgirl, la dona de la vaqueta. No, s'ha projectat poc, però que ja vos dic, l'haver tal quantitat de títols...
9: Sí, el mèrit que arriben.
10: Arriben,
9: ja
10: no?
9: És molt.
10: Bueno, pues esta pel·lícula l'ha dirigida Alberto Evangelio, que és un director nascut a Benidorm.
9: Ostres.
10: I que té 43 anys.
9: Benidorm.
10: Realment la seva carrera sempre ha sigut al voltant dels vídeos musicals, no?
9: Vale.
10: I té una pel·lícula anterior, Visitante 2021, era una pel·lícula de terror sobre un ente que li s'apareix a una xica, no? Però que era una pel·lícula que prometia molt més de lo que finalment oferia, no? Mm. Però, bueno, esta pel·lícula està molt polida tècnicament, Cel meu, infern teu, i té un tema, no és que siga el nom a mas de l'originalitat, però és un tema candent i és un tema que està ahí, no? Yeah. Estem en l'Espanya entre 60 i 70, Espanya que, jo no sé, tu si l'has viscuda, és Espanya entre 60... No, tu no.
9: Tu
10: vas
9: néixer
10: ja quan la nocilla era el producte per excel·lència.
9: El tio Paco estava allà.
10: Sí. Pues jo sí que l'he viscuda totalment, és més, la meva adolescència i joventut i els estudis universitaris es faig entre la dècada, entre 60, finals 70. De 60 i principis de 70, no? Bueno, en este cas és una història d'amor, però un poc peculiar, dic un poc peculiar perquè, aunque sigui perfectament normal, entre dos dones, Adela i Victòria, no? Estes persones, en aquella Espanya, que era totalment hostil,
9: claro,
10: totalment contrària, això es considerava quasi un pecat i una desviació, pues van a tindre una sèrie de dificultats, van a tindre que amagar-se, i ara, pues, gràcies a Déu, això ja està totalment normal, bueno, hauria d'estar totalment normalitzat,
9: sí,
10: no?
9: Sí. Sí, que
10: bueno, apareix Sandra Cervera i Tania Fortea, que és la parella, no,
9: guanyat,
10: protagònica. Víctor Palmero, Enric Benavent, que jo creia que era el però no, és un actor.
9: Enrique Benavent
10: és el nostre arquebisbe,
9: sí,
10: no?
9: Sí,
10: jo dic, però anem a veure, jo l'he vist i, a més, en la meva vista que ja comença a fallar, dic, però serà Enrique, perquè Enrique jo el vaig conèixer com a professor de l'Andreu Sempere.
9: Ah, mira, veus, ell va estar així, a primer
10: claro,
9: destí, no? Ahí en sí, Sant Roc.
10: Va estar en Sant Roc. I jo el vaig conèixer com a professor en l'Andreu Sempere.
9: Sí.
10: Jo dic, no pot ser Enric Benavent, un arquebisbe no presta a intervindre, no per el tema de la pel·lícula, sinó per el
9: en general,
10: no? Clar, òbviament. No, bueno, el guió és d'Anna Piles i Noelia Martínez, dos dones, i en la producció dic dos dones perquè, a més, s'ha centrat en la història d'amor de dos dones, no? Qui millor que dos dones que dos homes que tindran aquest tipus de problemàtica. I ha produït l'Institut Valencià de Cultura i ha produït A Punt. I ja sabeu, repetís, que si aneu la podeu veure tal i com la pel·lícula l'ha concebida Alberto Evangelio.
9: Ah, doncs pues està molt bé, mira, també pues tindré això, el que és el cine que es faci a la comunitat valenciana,
10: sí,
9: i
10: no,
9: en concret este xí de Benidorm. Molt bé.
10: Te'n recordes que nosaltres vam anar a veure aquella de que va estar boniqueta, no?
9: Sí, l'àvia i el foraster.
10: Aquella va estar molt boniqueta. Aquella va tindre un èxit enorme en Alcoi, que jo l'atribuïa a la presència de Neus.
9: De Neus Agulló.
10: Saps? Mm. Però després resulta que la pel·lícula passa a una plataforma d'estes de streaming, no valenciana, sinó totalment generalista, per tot el país i fora del país, com és Filmin, i és una de les pel·lícules que més èxit té.
9: Mira, que bé. Vale.
10: Per lo tant, allò era mèrit intrínsec de lo que era aquella producció. No era
9: per Alcoyania. No?
10: Per Alcoyania. No, aunque després m'ha defraudat un poc l'Alcoyania, que era una tabore Cougel.
9: Ahí está. Así es. Però és que ahí no havia una Alcoyana. I si la Cougel haguera su Neus Agulló, haguerem anat tots a veure-la.
10: Bueno, exactament.
9: Bueno, el pase... Ara, escolta'm, un fragment. Este és el Blackbuster. M'agrada dir a mi, Blackbuster. Crec que és l'única paraula que sé en anglès. A veure, què li passa a això? Ara. Salvó su universo... Ah, parlem o què?
14: Adam, cuando levantas tu espada mágica, ¿qué palabras dices?
15: A veure.
9: Esto diré yo.
15: Por el poder de Grayskull.
9: Por el poder de Grayskull.
10: Ah, recórdate en esa frase porque la tenim que citar. ¡Tengo el poder!
9: Yo tengo el poder. Sí, sí. No era molt, jo, d'estos dibujitos.
10: No, però per el poder de Grayskull es va fer molt famós, a pesar de que corria més o menys, jo crec que era l'any 1987, quan el cinema Goya va estrenar este He-Man, que no apareixia He-Man, era directament los Masters de l'Universo.
9: No, veritat,
10: es dia. Els actors eren molt famosos.
9: Dolph Lundgren, no era
10: Dolph Lundgren? Dolph Lundgren, sí.
9: Nocillero total.
10: Nocillero total. I el que va fer el Dràcula en la que apareixia de John Bahan, que apareixia Laurence Olivier, que era Frank Langella.
9: Ah, Langella.
10: Frank Langella,
9: veritat,
10: sí. La dirigia...
9: Esqueletor.
10: Sí, la dirigia Gary Goddard. Bueno, aquesta pel·lícula jo la vaig veure en el Goya i, bueno, estàvem en plena època, com es podia denominar aquell tipus de cine? Espada i brujeria, no?
9: Sí. Conan, no?
10: Sí, és dir, jo recordo, bàsicament, ja l'has dit a tu, recordo Conan. Conan el Bàrbaro, van haver dos.
9: El Destructor.
10: Sí, i també...
9: Sonia Roja, Red Sonja o algo així.
10: Red Sonja, Red Sonja també. I en recordo una que la va passar el principal per una anècdota de l'operador d'aquells anys, que era un tipus molt curiós, que una bona persona, evidentment, el recordo en carinyo, que es deia Cromwell, el rei de los bàrbaros. L'anècdota era la següent, es veu que ell, en els títols de crèdit del final, ell, com veia que no es quedava ningú, en els títols de crèdit del final, com no li agradava la música que havia compost el compositor de... És com si tu estàs veient Memòries d'Àfrica i sona el mític tema de John Barry i no t'agrada, i ell el substituís per una cançó de Camilo, Sesto, o de Nino Bravo, o de Juanita Reina, saps? I ell va canviar la música. Jo dic, ostres, a mi m'atreve de la pel·lícula, m'atreve quasi al final, però la pel·lícula no s'havia acabat.
9: Tu ja de ben jove ja el quedaves als títols de crèdit.
10: Sempre ha sigut. A més, he tingut dificultats. Quan era jove... Quan era jove i anava per València, estava estudiant en València, i només podia anar al cine a les 10 de la nit perquè tenia classe per la vesprada, doncs resulta que si em quedava a les 12 i mitja en els títols de crèdit, allí estava
9: el pobre acomodador
10: en la llinterna, i la llinterna m'anava a la cara més d'una vegada. I al final li vaig dir, mira, si no li molesta, jo vaig a quedar-me. Li molesta? Jo dic, si li molesta, li demane un favor. Que li diga a l'operador que comença 5 minuts abans, i així els meus 5 minuts...
9: Jo creia que anés a dir-li, dona'm les claus i ja tanque jo.
10: Una vegada tancar
9: jo. Vostè vaig a cenar a sopar, que ja tanque.
10: Exactament. Bueno, pues este He-Man i los Masters de l'Universo, que eren uns joguets que s'anunciaven molt en la tele, amb la famosa frase per el poder de Grayskull, de Mattel. Jo no sé si...
9: Grayskull, perdó. Sí. És que hi havia un Greystock, també.
10: Greystock era Tarzan.
9: Era la llegenda de Tarzan.
10: Exacte. Sí.
9: No, este és Grayskull.
10: Grayskull, que és la calavera gris, una cosa així.
9: Vale.
10: Bueno, els jueges eren de Mattel, no sé d'on era aquesta empresa, dirigís Travis Knight, té 52 anys, i ha nascut en Hillsboro. Oregon.
9: En Oregon. Sonava molt.
10: Bueno, vos contem un poquitiu de què va, si per a vos si us animeu a anar. Bueno, en dir-vos que apareix Nicolás Galitzine, primer, Camila Méndez, Alison Brie, que és la que jo conec, i Idris Elba, que també el coneixem, i a Jared Leto, que sempre ha fet un poc de temonat, no?
9: De malo.
10: Sí. Bueno, esta és la història del príncipe Adam, que és príncipe d'Eternia. Com va en la seva nave per ahir, s'estrella en la Terra. I en la Terra queda perdut perquè ha perdut dues coses. Primer, s'ha perdut ell, ha perdut l'espasa màgica i es passa vagant per la Terra dues dècades. No? Després de 20 anys regressa al seu hogar, a Eternia, perquè allí se reencontra en Tila, que és Camila Méndez, esta, l'actriu, i per el poder de Grayskull recupera l'espasa màgica i tindrà que enfrontar-se al que tu molt bé sí que recordaves, que era Skeletor, no?
9: Que serà Jared Leto, segur, perquè el poble home sempre fa papers així.
10: A mi aquesta pel·lícula em molesta una coseta, i són 132 minuts que dura,
9: 132, fica-li. Molt bé, doncs sí, fent aquests remakes que estan ara habituals, doncs ara, mira, este no l'havien fet de He-Man, doncs ara fem un remake de He-Man.
10: Bueno, la espasa y bebuchería o escuentos en prínceps, princeses, emperadors, siempre están ahí, ¿no?
9: Una me ha vingut al cap, no, fillera total. El Señor de las Bestias. No te
10: recordes, bueno, d'això? Sí, sí, sí, ostres, claro que
9: també
10: sí.
9: Era també d'això, sí. L'espasa. I... ahir sí. Crec que estava... jo vaig dir l'altra volta i em vaig enganyar. Tania Roberts, no Tania Roberts.
10: Tania Roberts.
9: Tania Roberts, exacte.
10: Bueno, si vas a Tania Roberts, un poquet d'un mes i Roses, el món prohibit.
9: Però jo me'n recordava d'ella.
10: També estava Undra, eh?
9: Undra, això no.
10: Tierra y Hielo, no? Que la va passar el Colón.
9: Ah, mira, veus?
10: El Senyor de les Bèsties la va passar el principal, la record d'haver vist.
9: I això Rachterhauer era? No, qui era ell?
10: No, me'n recordo, eren pel·lícules molt roïns, la majoria, eh?
9: Bueno, anem a escoltar un fragment de la seva.
16: ¿Ha perdido la fe?
17: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
18: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
17: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
18: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
17: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
18: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
9: Ay, madre.
10: Bueno, esta es posiblemente una de les pel·lícules a la que li auguro jo una millor taquilla, i m'explique. Ahir em van invitar, són d'una amabilitat molt gran, els membres de l'associació de la EPSA, de la Universitat Sènior, em van invitar a la festa del final de curs, al dinar de la final de curs, i com jo normalment en ells sempre m'ha relacionat mitjançant el cinema, pues em van preguntar per esta pel·lícula, és dir, concretament, esta pel·lícula es diu La Luz, sí. I em van dir, fan la pel·lícula d'Alberto San Juan. Jo penso que Alberto San Juan ha alcançat una popularitat extra com a conseqüència d'haver fet aquella de la cena, te'l recordes?
9: Sí,
10: que ha tingut molt èxit, no?
9: Sí que
10: projecten la d'Alberto San Juan, que sí. Junt a Pedro Casablanc, Maria Galeana, Jesús Callejo, Miguel Rellán, han posat en peu La Luz. La Luz és una pel·lícula dirigida per l'antic muntador Fernando Franco, nascut a Sevilla fa 50 anys, i que recentment, fa molt poquet temps, van projectar a Sinalcoi una pel·lícula molt complicada d'ell, que va estar en la Seminci, en Valladolid, que es deia Subsuelo. De què trata La Luz? Pues, es trata de Don Manuel. Don Manuel és un sacerdot, és molt volgut en la seva parròquia, que de repent és Alberto San Juan, sí. De repent decideix colgar els hàbits i reintegrar-se en la vida civil, no? Però el passat reapareix i no d'una manera amable, no en la cara amable. Ja podeu imaginar-se que reapareix en forma d'uns suposats abusos sexuals que van haver en l'anterior vida d'un personatge que, a més, la gent el volia, no? Que la gent el vol. Bueno, pues este és el tema. D'este tema jo vos voldria citar dos pel·lícules, la de la Raín, que era molt famosa, la pel·lícula xilena, i sobretot vos citaré la que segurament tots coneixeu, que és Spotlight. Spotlight, sí, sí. En l'any 2015, amb Michael Keaton, Mark Ruffalo, Raquel McAdams, sí. va destapar. Els escàndalos en este tema de la Iglesia en Boston. Concretament, avui vos he fet un xiste només 20,
9: sí,
10: això que és el Boston Chronicle, no? Vos he confundit en Keaton, en Ruffalo, saps?
9: L'has vist ahí actius.
10: L'has vist ahí de què?
9: De periodisme i investigació.
10: Va ser excel·lent.
9: De supervivència.
10: Excel·lent, Spotlight.
9: Sí, crec que va tindre Òscar, no?
10: Va ser la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula d'aquell any.
9: Sí, aquesta denúncia d'aquesta situació dels maltratamientos y de los abusos eclesiásticos. Anem a escoltar la última, que anem bé de temps, pero también no se nos anem massa. Pero bueno.
10: No, avui bueno, hem anat en un ritme més pausat.
9: Sí, avui hem estat més tranquils. S'ha notat que estàvem més tranquils. Mare, ja tenim ahí...
10: No, però això és una comèdia.
9: Sí, això és comèdia, això és comèdia. Precisament basant-se en les pel·lis de por.
10: Sí.
9: Però bueno, ho veurem. Va variar.
19: Apuñalado.
9: Bueno, dicho molt tard.
10: Bueno, Scary Movie, no?
9: Scary Movie 5.
10: Sis. Jo crec que l'última ja fa uns quants anys, més de 10 anys segur.
9: Sí?
10: I, i pense que la primera entrega remunta a l'any 2000, luego fa 26 anys, l'assassino que apareix en Scary Movie aterroritzant a tot el personal és Ghostface, no?
9: La
10: mascareta és coneguda. Quantes mascaretes van haver, no? Sobretot en plan carnavalero van haver una quantitat de Ghostface per ahí sols, que no feia falta a alguns posar-se la màscara, evidentment, però que
9: bo, que bo. Sense màscara feien més fort. Això em passa a mi. Però això de què és? Sé lo que hiciste, ¿no? ¿De quina és?
10: No, bueno, mira, n'hi ha...
9: De quina és?
10: Jo ja no sé de quina és. Tien en compte que n'hi ha moltíssimes franquícies d'estes que naveguen entre lo que seria el gore més suau, no? O el gore per a tots els públics.
9: O sigui, que no maten a molts. Maten, però no molts.
10: Si seria Sé lo que hiciste l'último verano. Me recordo la Moana Bodeta, que ara és una dona major, me'n recordo que de xicotiu estava jo veient la tele i el que li agradava era pegar-me sustos i entrava i la llum apagadia. Sé lo que hiciste l'último verano. Jo dic avorrir-me com en l'anterior.
9: Tinc clar.
10: Pues eixa, o Scream, que ja la tenim també en pantalla, la tenim la 7 en pantalla. Bueno, l'hem tingut en pantalla, ara ja està per les plataformes, no? I bueno, este és un projecte de tres germans que són Marlon, vaig a dir-vos els noms i el cognom, el cognom ja l'has dit tu, són els germans Wayans,
9: que són
10: Marlon i Sean, que hi apareixen com a actors, però també no apareix com a actor, però apareix a acreditat Kevin Ivory Wayans, també. Tres germans que firmen, els tres, el germà, el guió, junt a Rick Álvarez. També apareix com a record de les primeres, l'actriu Anna Faris. Regina Hall també apareix.
9: Regina Hall,
10: Bueno, el que dirigeix Michael Cides, jo no sé qui és.
9: Cides, de la fila Cides.
10: No Cides, no Tides. O Tides, no, com, no sé com es llegirà això. Sí que és nascut en Richwood, això segur que ho ha pronunciat bé.
9: Richwood, Virgínia.
10: New Jersey. I també té 50 anys. Bueno, és una paròdia de totes les pel·lícules de terror agudes i per haver. Quines penses tu que poden parodiar en esta època?
9: Tenen ahí cabassa.
10: Les dues millors pel·lícules de terror, les dues millors, anem a dir. Les dues pel·lícules de terror amb més èxit, una en l'àmbit comercial i una en l'àmbit intel·lectual. Què posaries tu?
9: Jo he vist ahir en el tràiler a l'Annabelle, això, no?
10: Això seria dins de la indústria. La nina Annabelle, que és una un spin-off. Spin-off,
9: sí. El Mandalorian és un spin-off.
10: El personatge que traus de la trama i li dediques una altra pel·lícula. I si no podíem estar...
9: I este de què és? Spin-off d'aquí?
10: Annabelle era un spin-off de...
9: La família Warren.
10: Sí, de l'expediente Warren, de James Wan. Bueno, Annabelle, efectivament. És que no n'hi ha ninguna que és lliure, però va a rendir-li homenatge a dos pel·lícules, ja el dic, una des de l'àmbit comercial intel·lectual, perquè és una pel·lícula que tenia molt interès, que és Weapons, que va ser la pel·lícula dels xiquets que desapareixen tots a la mateixa hora, basat en un relat de Stephen King, i que va ser una dels èxits d'aquest estiu passat. I des del punt de vista intel·lectual, una que va estar en Cannes, que era La Substància. Aquella pel·lícula que ja...
9: Demi Moore, bé, l'amor de Déu.
10: Sí.
9: Vale.
10: Demi Moore, i ella... Qui era ella? Qui ara me'n recordo? Que era molt important.
9: Feia molta por.
10: Era molt important. La xavaleta jove. Sí que era Demi Moore, una volta s'havia injectat la substància.
9: De substància. I no és, bueno, no és això que t'agrada a tu, que s'enjunten els dos?
10: Together. A mi em pareix una de les pel·lícules més...
9: Germà Wayans ahir.
10: Sí, de les pel·lícules més estimulants, no?
9: Mira, el meu favorit de tots això, i mira que m'agrada poc aquest cine, el Chucky. Muñeco diabólico. Vamos, ahí. Chucky.
10: Chucky, era, Chucky es que también es que salía, es venenaba un bocadillo de nocilla.
9: La te dio a un jugador del Valladolid que le digo en Chucky. Yo digo, otra. Yo digo,
10: no me extraño. Bueno, pues,
9: será, el tío será matado.
10: Yo les tengo las películas de Chucky en, Chucky, en casa. Oh, porque, pero ¿sabes por qué? Porque un día va a chanar a... Me recuerdo cuando... quan en el coll estava Eroski, te'n recordes, no, Eroski, allà va entrar al coll, el que avui seria el Family, no? Sí. I allí venien pel·lícules i vaig encontrar una espècie, una caixa, un digipack, d'aixòs que es diu, on estava en relieve el monigotet, Chucky, i al costat estaven, que es podies agarrar totes les armes que havia gastat per desquartitzar i carregar-se.
9: Que currat, no? El pack.
10: Estaven quatre pel·lícules.
9: I tu vas dir, ara, m'ho compro.
10: Sí, a més, saps el que va passar? Que Eroski va tancar i, o es va traslladar i les pel·lícules les va posar a un preu molt econòmic.
9: Hi havia que aprofitar.
10: A pesar de que jo, Chucky, no la vaig a tornar a voler més, però allà està en casa. Si algú està molt interessat, i la deixa.
9: Vale, vale. Si hi ha algun fan de Chucky que estigui escoltant-nos, Virgilio té tot el...
10: Claro,
9: molt bé, pues res, el que anem a fer és, mos queden ara ja sí un parell de minutets, escoltem la música que ens has portat.
10: Sí, vos he posat una música difícil, un poquitín, i ara expliquem.
9: Sí, ara expliquem, escoltem.

0: Estic viatjant pels carrers de París, ara tinc al costat la Torre Eiffel.
1: Per a mi és una música meravellosa d'una senyora cantant meravellosa com era Julia Greco. Estem en el París existencialista, el París dels anys 50. La cançó està inclòs, crec que va aparèixer en un àlbum de Julia Greco de principis dels anys 50. Jo Julia Greco, saps de què la recorde?
0: No.
1: De que va fer una de les primeres pel·lícules que a mi em va aterroritzar sent xicotiu.
0: Sí?
1: Es dia Belfegor, el fantasma del Louvre.
0: Ostres, el fantasma del Louvre.
1: Sí, i és, era una pel·lícula en la que en els, les dependències del Louvre per la nit, imagina't el Louvre per la nit, en lo gran que és i en els tesors, a més, alguns de procedència com Egipto i alguna cosa d'estes, que apareguera un assassí que anara carregant-se-los a tots i, que, i Juliette Greco interpretava la versió que van veure per a la televisió, perquè de Belfegor és un mite en França, en Espanya, per suposar que no, no, no ha tingut.
0: No coneixia.
1: Bueno, i la cançó que I, ho he escoltat...
0: Entonces, esta xica era actriu i cantant.
1: Actriu i cantant, a més, molt mítica, Julia Greco. La cançó es diu Sans Bohème, i dir-vos que no l'hem agarrat per posar a Julia Greco. L'hem agafat perquè esta setmana la pel·lícula que he vist és de drama. La pel·lícula de Zendaya i Pattinson. Tinc que dir que és una excel·lent pel·lícula, molt ben escrita, molt ben dialogada, molt ben rodada per el director noruec Christopher Borgli. Està molt bé Zendaya, meravellosa Zendaya en la pel·lícula. Roger Pattinson, que des que va fer allò del Crepúsculo jo li tenia mania, pues, li torna el crèdit. I la pel·lícula és una bonica història sobre les relacions humanes, lo que tal vegada per a mi era un defecte, cada volta que la penso en ella pot ser una virtut, i és que el que desencadena el drama, no vaig a dir o no, no vaig a fer no, spoiler, no, el que desencadena el drama em pareix un poc exagerat. Que una...
0: I forçat.
1: Sí.
0: No?
1: Simplement forçat. Vos dic en què comença, en què comença allò. Estem en una... En les, la parella parlant, ja ho vam dir la setmana passada, els amics, i diu, anem a parlar de coses que, sí, cregueu, que hem fet mal.
0: Sí.
1: I quan un personatge diu algo, i si algo és el que desencadena tot el debat.
0: I això és el que veus tu, un pel·li forçat. Però
1: jo ho veig forçat,
0: per
1: perquè no, a lo millor jo no m'ho haguera cregut dins de la meva mentalitat, no?
0: Claro,
1: però,
0: claro.
1: Bueno, la pel·lícula per a mi és excel·lent i claro. És de les que n'hi ha que anar a veure.
0: Bueno.
1: Esta, la podeu veure en esta setmana de...
0: Tenim ahí del cine. La
1: del cine. Cine, sí, sí.
0: Molt bé, Virgilio, per res. Més o menys en tot això teníem ahí un ampli nom. No hem parlat de Cannes, en la nostra visita a Cannes, però bueno, ho deixem per
1: no,
0: la setmana la, que ve.
1: De, mira, anem a fer... Anem a fer segurament la setmana que ve, donat que en aquesta setmana n'han entrat moltes,
0: vale.
1: Però sempre n'han entrat moltes. A veure si la setmana que ve fem un apartadet per a què és el que, que Cannes nos marca com a tendència
0: sí,
1: en guany.
0: Una pel·lícula romana, no? Va guanyar.
1: Els romanos solen guanyar moltes
0: Nostra,
1: pel·lícules.
0: No I el conegut, l'actor Stephen Stan, i Sebastian Stan.
1: I Christian no sé. Mungiu és un director...
0: Jo,
1: els romanos, ja dic, solen guanyar moltes pel·lícules. Després no se n'estrena ninguna. Jo només n'he vist una estrenar quan anava al cine Utilla, que ja us la comentaré la setmana que ve.
0: Pel·lícula romana.
1: Sí.
0: El cine romà.
1: Que crec que és dia 4 meses, 3 setmanes i un dia, una cosa així.
0: Curiós.
1: És la més bona.
0: Mira, la setmana que ve parlarem del cine romà i de Cannes.
1: No, del cine romà podem parlar molt poquet, però de Cannes sí que...